Com que si estava negant, visaran tanyant i gilata, senon Belmonte, anitxar, família Belmonte, ho pagaron tanyant i a que hi comunera de los Andes, Rosa Blanca.